0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Abano, mkwari mbile de mkwaga Juara Brit,